0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès, 91.

giorni e matì sembrar la terra e raccoglir tocce.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès. 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Bahar Udenbaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornés.

0: Gracias.
1: Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Quan vull ser...

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Matí de diumenge 28 de juny de 2026, darrer diumenge del mes. Benvinguts, benvingudes. Ja sabeu que avui tenim per endavant el Dia Mundial Internacional de l'Orgull LGTBI i el Dia de l'Orgull Gay. Ara, més endavant, en parlarem, però avui és diumenge i nosaltres estem aquí per compartir aquesta estoneta d'informació local amb tots vosaltres, sobretot els que no ens escolteu de dilluns a divendres i potser treballeu fora, però durant el cap de setmana enceneu la ràdio mentre esmorzeu, feu una mica les tasques a casa o potser aneu cap a la platja. En qualsevol cas, des de les mañanes de Ràdio Montornès us desitgem un bon diumenge. Oi, Miquel? Miquel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon diumenge a tothom.
1: Doncs aquí estem suportant aquestes calors que són típiques, tòpiques de l'estiu, però que no ens acostumem, eh? Mira que m'agrada l'estiu, però aquesta calor, no tant.
2: Bueno, segur que hi ha fórmules per intentar refrescar-se i passar el millor possible aquestes temperatures, no?
1: Doncs sí, de fet...
2: Sobretot avui diumenge.
1: De fet, recordem que tenim les piscines d'estiu obertes. Això ens facilita molt la feina perquè no hem d'agafar el cotxe, podem baixar cap a la zona de les piscines, a les Vernedes, i allà doncs, gaudir d'un matí doncs, totalment a la fresca, sota aquells arbres enormes que tenim a la piscina municipal. I, a més, amb les reformes que aquest any han fet a les piscines i l'accessibilitat per la gent més gran, doncs jo crec que val molt la pena aprofitar. I si no voleu anar a la platja, que també la tenim a mitja hora, de vegades hi ha molta caravana, molta cua, es fa una mica enfarragós, doncs tenim la piscina municipal, el que no tingui piscina, perquè a Montornès hi ha moltes piscines privades, doncs feu allò, un chapuzón a la fresca. Nosaltres, mentrestant, us acompanyarem amb algunes de les propostes. Ja sabeu que demà, dilluns, es tanquen els contenidors. Això què vol dir? Doncs que a partir de dilluns hem d'utilitzar les targes i l'app descarregada al mòbil per poder llançar les escombraries on toqui. Doncs a partir de demà, dilluns, tornarem a recordar aquesta informació, es posa en marxa definitivament el nou sistema d'escombraries. La tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán va visitar-nos aquesta setmana aquí als matins i va parlar, entre d'altres qüestions, de que han acabat els cursos de català, del qüestionari lingüístic, de la Mildre i d'altres propostes que escoltarem a continuació. Aquests dies també ens ha visitat el Mateo Flores. Mateo Flores és el president de la penya dels Bartomeus i tot i que ens va fer una valoració de la darrera activitat de la penya dels Bartomeus, també és veritat que ens va avançar que estan preparant per al mes de juliol un bingo musical estiuenc, una proposta molt adient per la calor. Us convido a que l'escolteu. Dins de la seva tasca de coach, la Elisabet Rebollo aquesta setmana ens ha recordat com hem d'actuar davant les persones que ens mostren desafiaments. I acabarem amb una proposta musical que ens porta avui el Miquel Zafra. Ha parlat amb el duet Balla Veu i amb ells ens quedarem i escoltarem una mica de música per acabar el programa aquest diumenge 28 de juny. Bé, com us deia a l'inici, avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGBT i el Dia de l'Orgull Gay, també conegut com el Dia de l'Orgull Se celebra cada 28 de juny i consisteix en una sèrie d'esdeveniments que els diferents col·lectius realitzen públicament per lluitar per la desigualtat i la dignitat de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans. Ells lluiten per aquestes desigualtats per ser iguals a la resta de persones. Actualment, a molts països del món, la diversitat sexual està perseguida i criminalitzada per part de les lleis i de les autoritats. Així mateix, a diversos països ja està acceptada a nivell estatal. La societat continua molt lluny d'acceptar aquesta realitat que ja hauria d'haver estat normalitzada des de fa molt de temps. Per això hem de visibilitzar aquest dia, el Dia Internacional de l'Orgull LGBT i el Dia de l'Orgull Gay. Com veureu, a molts edificis públics i també a l'Ajuntament s'ha estès la bandera LGBTI per celebrar aquest dia internacional. I res, nosaltres volem també recordar que és el Dia Mundial de l'Arbre, que sense arbres, que són els pulmons del planeta, no podríem respirar, i aprofitem per recordar que és una data a celebrar aquest 28 de juny, sobretot per preservar els boscos, perquè són els que purifiquen l'aire que respirem, i també aquests dies hem patit aquest intens incendi entre Tiana i Montgat. Doncs hem de tenir molta cura dels boscos i dels arbres, sobretot anar amb molta compte quan anem a la muntanya, perquè qualsevol descuit pot produir un incendi. Hem de tenir molta cura d'aquests arbres, dels boscos, i sobretot d'evitar sustos e incendis com els que estem patint. També és el Dia Internacional de la Detecció Neonatal, el Dia del Piercing i el Dia del Ceviche, que això es menja molt a Perú, però com que les barreres cada dia estan més desaparegudes, doncs el ceviche també és un menjar que podem menjar aquí a qualsevol restaurant que el faci, clar. Però és un menjar típic del Perú. Avui, 28 de juny, és Santa Marcela i Potamiena. Felicitats, que tingueu un bon dia, i felicitats a totes les persones que estiguin d'aniversari. Nosaltres comencem amb molta energia.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.
2: El proper dilluns es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes de contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recica BO per poder dipositar les deixalles de les fraccions orgànica, envasos i rebuig. L'alcalde, José Montero, a través dels canals oficials del consistori, ha valorat la espera. Ha valgut la pena perquè els contenidors que finalment s'han instal·lat són sense contacte.
3: Per fi comencem ja amb el tancament definitiu del sistema electrònic dels contenidors. Valorem que ha valgut la pena l'espera. Se'ns va proposar una nova modalitat de contenidors que reduïa les dificultats que tenia el que havíem previst inicialment, que s'ha implantat en altres municipis i està generant problemes de manteniment, una certa dificultat d'accés, de tancaments que generen problemes. Se'ns va oferir aquesta possibilitat, aquest contenidor sense contacte. Ara ja està desplegat a tot arreu. Els veïns i veïnes han pogut comprovar el seu funcionament pulsant el botó aquests dies i evidentment surten cosetes, no? Hi ha fórmula perfecta, per tant estem amb aquesta voluntat, no?, de reduir aquestes dificultats, però que és molt millor i per tant ha valgut la pena l'espera.
2: Montero ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida així com un equip d'informadors a peu de carrer.
3: Està previst també el reforç de recollides perquè, evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollir amb reforç. Per tant, ha arribat el moment. Ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar. Hi ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
2: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són dimarts, dijous i diumenges. L'alcalde ha recordat que l'índex de reciclatge que marca la Unió Europea és de 65%, segons ha declarat. Preveu arribar a aquestes xifres a finals d'any.
3: La Unió Europea ens marca 65% el 2030, el que demostra l'experiència d'altres municipis és que és factible, que això es pot assolir immediatament, per tant, preveiem que cap a final d'any ja estem arribant a aquests percentatges, però si després que afegim la recollida que es fa amb deixalleria, crec que podem estar per sobre. Per tant, aquesta és la bona notícia, complirem aquestes exigències de la Unió Europea, estarem fent també bona acció mediambiental i veurem que els canvis que suposa dels hàbits quotidians de la recollida per separat al domicili no han de ser un problema per molts veïns i veïnes. De fet, a les sessions informatives que vam fer, a les que van venir més de 650 persones, el to general era que tothom comprenia la situació, que potser no s'havien adonat que la fracció orgànica s'havia de separar de la resta i que aquest era el canvi principal. Per tant, estem segurs que en pocs mesos això s'haurà normalitzat, tindrem bons índexs de recollida i la gent haurà interioritzat aquests nous hàbits.
2: El nou sistema de contenidors intel·ligents, a través de les targetes i l'aplicació, permetrà registrar l'activitat que cada llar fa de les fraccions orgàniques. D'aquesta manera, si se'n fa un bon ús, així com de la deixalleria, es podrà reduir la taxa de recollida d'escombraries.
3: Quedarà registrat els usos que fem dels 3 contenidors tancats, no? L'orgànica, els envasos i el rebuig. Permetrà que a partir d'un percentatge d'usos de vegades que fem servir l'orgànica, que haurem d'ajustar-ho pels mesos que estava previst, eren un número al llarg de l'any, doncs a partir de fer aquest ús correcte de l'orgànica i fer uns usos determinats de la deixalleria, es podia rebaixar fins al 26%. Amb un càlcul, diguéssim, mitjà d'una taxa de 200 euros, doncs estem parlant d'això d'uns 52 euros que es pot estalviar una família.
2: En cas de no tenir encara la tarja per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir per l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
8: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Més. Ràdio Montornès sempre dona més.
1: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
2: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.

0: para pa pam. Doncs aquí la tenim, aquesta musiqueta que ens agrada tant. Què dius, Reyes?
1: Hola, bon que no
0: t'escoltaves.
1: No sentia el... Tenia el volum baixat.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquí a punt.
0: A punt. La Rebella bé?
1: Sí, sempre va bé això de...
0: Sí? L'has fet en família?
1: En família, nosaltres sempre en família.
0: M'agrada molt quan pares taula, tant al Nadal com a les festes.
1: Aquesta vegada ha sigut la meva cunyada, eh?
0: Ah.
1: Ho hem fet a casa, ho hem fet en un pati i amb la família, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. A la fresca, no?
1: A la fresca, no gaire fresca, però...
0: Déu-n'hi-do,
1: quina... No hi havia gaire fresca, eh?
0: Quina calor, quina calor. Sembla que avui ha baixat una mica, no sé,
1: sí.
0: Ja veurem.
1: Molt bé.
0: Anem al lío?
1: Anem, comencem. A veure, la primera cosa, jo avui tinc com moltes coses i no sé si aniré molt ràpid, faré el que podré, eh?
0: Val.
1: La primera cosa és que ja he compartit a les meves xarxes, per correu electrònic, a diferents llocs, el qüestionari lingüístic de
0: juny. No l'he vist aquest any. Aquest mes no l'he vist.
1: Doncs jo el comparteixo també per WhatsApp perquè el penjo a la història, a l'estat, després el penjo... Poder a Instagram encara he fet la publicació, però no he posat a històries. Bé, anirem fent. Jo ja l'he compartit, però continuaré compartir-lo encara més.
0: Molt bé.
1: Mireu, del qüestionari de juny jo destacaria algunes cosetes que, com sabeu, són 5 preguntetes, algunes més fàcils, algunes més complicades, algunes de llengua, més de fonètica, uns altres de morfologia... Va. De diferents nivells, una mica de tot, d'acord? I també el qüestionari lingüístic, al final del qüestionari, té una secció que es diu Desvetlla mots, en el qual la Mildred, que representa que és una estudiant estrangera, ens proposa descobrir o fer servir, tornar a fer servir una paraula que està en desús. I aquest Desvetlla mots del mes de juny ens proposa l'expressió tant se val. Quan tu vols dir que una cosa no té importància, que t'és igual, que t'és indiferent, doncs per què no dir tant se val, que és molt nostrada i molt maca. Doncs aquesta és la proposta del Desvetlla mots. Després hi ha diferents preguntes, però jo m'he quedat amb dues, una perquè m'agrada i l'altra perquè m'ha sorprès a mi, perquè resulta que jo ho deia malament.
0: No m'ho crec.
1: Sí, creu-t'ho, he quedat, no sé, m'ha sorprès molt. A veure... Una de les preguntes que apareix en el qüestionari és sobre el de partitiu. Jo ara et poso l'exemple perquè m'entendràs de seguida. Mireu, si jo dic que damunt la taula hi ha una espelma blanca i una rosa, tal com està escrita aquesta frase, tu el que has d'entendre és que damunt de la taula hi ha una espelma i una rosa, una flor. D'acord? Mm-hmm. Llavors, i si jo dic que damunt la taula hi ha una espelma blanca i una de rosa... Si jo li poso aquest D, en aquest moment ja estic dient que hi ha dues espelmes i que una és blanca i que l'altra és rosa. Per això és important el D partitiu. I quan es fa servir aquest D partitiu? Quan hi ha una conjunció, la I, i quan elidim, és a dir, no diem un nom. Com que ja hem dit l'espelma al principi, no cal tornar-la a repetir després de la I. Però sí que necessitem el D partitiu perquè la gent entengui que estàs parlant de dues coses iguals. En aquest cas, dues espelmes, una de blanca i una de rosa. Està molt bé la pregunta en el qüestionari perquè hi ha la foto i diu, tu què diries si veus aquesta imatge, no? I està bé. I l'altra cosa, que és que a mi m'ha sorprès i he dit, mare meva, cada dia aprenc una cosa nova...
0: I és veritat,
1: cada dia s'aprenen coses noves, sí. I jo el qüestionari, hi ha un equip, sabigueu que hi ha un equip de diverses persones del CNR del Vallès Oriental que elaboren aquest qüestionari, de vegades pregunten coses, de vegades agafen, donem idees, en fi, ells ho elaboren, i jo abans d'enviar-lo el faig, faig el qüestionari... I també m'agrada veure les respostes quan tu t'equivoques. De vegades el faig malament expressament per veure quines són les respostes que veuria un alumne, perquè quan tu envies el qüestionari et diu quins encerts has tingut.
0: Sí.
1: I et diu, has encertat el 50%. Dius, ai, mare de Déu. I quan una cosa està malament et fa una miqueta d'explicació. Jo ho dic a la gent, perquè ho sapigueu, que si feu el qüestionari i cliqueu enviar, després us surt tot el que has fet bé i el que has fet malament. I quan has fet una cosa malament t'explica el per què. Que està molt bé això, d'acord? Llavors, jo aquesta l'he fet malament sense ser conscient de fer-la malament. Perquè tu què diries? Una persona que pateix dislèxia, que sabem que la dislèxia és un trastorn que fa que no tinguis dificultats, més o menys dificultats, per comprendre i els símbols del llenguatge escrit, no? Doncs una persona que pateix dislèxia, ja jo tota la vida he dit un dislèxic. una dislèxica. I resulta que no, que no, que al diccionari no hi ha aquesta paraula. Resulta que és dislèctic.
0: Ah.
1: I dislèctica. Sorpresa, veus? Doncs aquí ho deixem. A partir d'ara, jo a més és que ho he dit molt perquè jo tinc aquest problema.
0: Jo també, jo també.
1: Lleugerament aquest problema de lateralitat i de vegades canvio l'ordre de les lletres en els escrivint tant a mà com escrit, canvio l'ordre de les lletres, he de fer un esforç. I tota la vida he dit dislèxic. I resulta que ho he dit malament. Oh, és per flagelar-se. Professora de català, ho he dit malament. Xx, xx, xx. Ah, doncs ja està. És això.
0: Correcte que... és?
1: Dislèctic.
0: Dislèctic.
1: Tachan. Molt bé. Després també ho deixo perquè la gent faci el qüestionari. Hi ha una de les preguntes és sobre una frase feta. Uh-huh. Que és quan tu tens un desengany o un disgust molt gran, et cau a sobre d'aigua freda. Aquí ho deixo. Què diries en català?
0: Un gerro?
1: No! Ah.
0: Què cau?
1: Cau una galleda.
0: Una galleda? Ah!
1: Et cau una galleda. A València dirien una poalada d'aigua gelada. Una galleda, un poal.
0: Bueno, una galleda.
1: Nosaltres diríem una galleda d'aigua freda. D'acord. Això pel que fa al qüestionari. Queden algunes preguntes que no descobreixo aquí perquè la gent s'animi a fer-lo, el qüestionari. Què més? He compartit a xarxes, no ho havia fet fins ara, però ja fa dies que ho fem, que a la porta del Casal de Cultura compartim la paraula del dia.
0: Ah, és veritat, ho he vist, això.
1: D'on ve això? No sé si recordeu que per Sant Jordi vaig comprar una pissarra i vam posar una pissarra amb el menú de temes per parlar perquè la gent compartís amb nosaltres una estona allà a les taules, tot xerrant. Doncs després vam dir, i amb aquesta pissarra què puc fer? No? Doncs posem una paraula al dia aquí a la porta i la veritat és que els alumnes fa molta gràcia perquè, clar, està a la porta del casal i l'entrada a classe és per la porta del pati i han de passar per força per davant de la porta del casal i després la comentàvem. Oh, què vol dir això? I molt bé. Sí que no la poso cada dia perquè hi ha dies que no vinc al matí, però gairebé cada dia hi ha una paraula a la porta del casal en una pissarra. I vam començar amb paraules amics perquè m'agradaven molt i vam posar, per exemple, xipollejar, que és jugar amb aigua, però dic, va, anem per ordre i comencem paraules que comencin amb A i després anirem fent, no? I portem ja uns dies compartint paraules que comencen amb A, paraules que a mi em semblen, doncs això, com el desvetllamots, que no es fan servir gaire, o que la gent no té un coneixement d'aquesta paraula, perquè són paraules com menys utilitzades. No? En fi, que poso una paraula al dia i que si passeu per davant del Casal de Cultura, doncs la mireu, perquè poso la paraula i a sota una miqueta d'explicació.
0: I la poses també a les xarxes socials?
1: De vegades faig foto i la comparteixo, de vegades només la poso en l'estat del WhatsApp o en una story, depèn de la inspiració del dia i del temps que tingui. Avui no recordo quina he posat, ara fatal.
0: Ja l'has posat.
1: Ja l'he posada, però ahir teníem la paraula arrebatament, que vol dir això, emoció intensa, un rampell de passió. No? En fi, ara no recordo quina paraula he posat avui, és molt fort, eh? Avalot.
0: Avalot.
1: Avalot. Avalot, que vol dir tumult, de gent, en revolta. Sí. Molt bé, doncs això pel que fa a la paraula del dia. Us animo a conèixer la paraula del dia, passar per davant del Casal de Cultura, llegir, què és això, no és el menú d'un restaurant, és una paraula.
0: Està molt bé.
1: Molt bé, què més?
0: Què més?
1: Hem arribat a final de curs,
0: ja?
1: D'acord? Sí,
0: ja?
1: Sí. Val. Hem fet diferents coses. Sabeu, hi ha una cosa que fem als cursos de català, és que cada trimestre intentem que amb els alumnes que els alumnes facin alguna activitat de tipus sociocultural o de coneixement de l'entorn, d'acord? Llavors, ja lligat amb el final de curs, amb el bàsic 1, per exemple, ja vam fer un tast de Sant Joan, perquè ja ho vaig explicar la setmana passada, el mes passat, perquè vam visitar el local de Diables i el Ramon els va explicar moltes coses. Amb el bàsic 1, el final de curs ha consistit en fer una festa seva amb productes elaborats per ells, de menjar dels seus llocs d'origen, i va ser molt maco. I vaig constatar que tots els alumnes de Sud-amèrica, de Colòmbia, de Venezuela, per cert, diré alguna cosa ara, els alumnes de Colòmbia, de Venezuela, tenen la música i les ganes de ballar com a l'ADN, i només vam necessitar 2 minuts perquè es posessin a ballar.
0: Tothom allà a ballar?
1: Va ser fantàstic.
0: Et vas contagiar? O...
1: Sí, vaig ballar amb un alumne i tot, una cosa que no sé què era, com una batxata, òbvia, se sabia el que era. No, doncs volia aprofitar ara, que venia pensant cap aquí, que tinc molts alumnes de Venezuela...
0: El terratrèmol.
1: Hi ha hagut un terratrèmol de 7,2 i un 7,5, és molt... El terratrèmol d'Haití, per exemple, de 7,9, és molt greu, i jo espero que tots els meus alumnes de Venezuela que tenen família al seu país, doncs que no hagi passat res i que tot puguin... Ara suposo que són uns moments de caos, que tots intentaran trucar a les famílies per saber com estan, doncs espero que tot sigui... que no hagi passat res i
0: que estiguin bé.
1: Que estiguin bé les seves famílies. Doncs això pel que fa al bàsic 1. El bàsic 2 vam cloure amb dues activitats interessants. Una va ser venir aquí a la ràdio, que ara ho explicaré.
0: I un munt de gent que va venir,
1: sí,
0: no?
1: I la de l'últim dia va ser, tota aquesta mateixa gent que va venir a la ràdio, sí, vam fer un exercici de realisme, i vam anar tots a un bar, vam anar al Frankfurt Vélez, i es van seure a una taula, i van demanar en català, i tota la conversa que vam tenir entre nosaltres allà va ser en català, perquè em vaig portar uns jocs, no, de llengua, per exemple, digues 3 coses sobre tu i una ha de ser mentida, i els altres ho han de descobrir, i això va donar molt joc a parlar i va ser molt divertit, i tota la conversa la vam fer en català. Va ser com una inversió, perquè les cafeteries que són amigues del voluntariat per la llengua, jo els dic als alumnes que també les considerin punt de trobada, que de fet vaig posar un vídeo sobre això davant del Frankfurt Vélez perquè li vaig posar un distintiu de punt de trobada del voluntariat.
0: I a més ens escolta, cada dia.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Una salutació.
1: Hola, salutacions. Doncs vam anar tots allà, van estar xerrant, va ser molt, molt, molt agradable, perquè a més està molt bé en aquella terrasseta,
0: sí,
1: que
0: més
1: passa, corre l'aire.
0: I a ombra, és important.
1: I a ombra, corre l'aire, s'està fantàstic, sí. I els alumnes ja ho consideren punt de trobada. De fet, hi ha alumnes que no, i parelles lingüístiques que no diuen hola, som parella lingüística, i van a molts d'aquests bars, a Can Tomàs, a la Pastisseria Arena, a Can Vinyallonga, doncs per mi els bars i cafeteries amics del voluntariat són punts de trobada. I el Frankfurt Vélez, l'altre dia, el Frankfurt Vélez va ser-ho més que mai, perquè va ser una estona de conversa total en català.
0: Una mega trobada.
1: Va anar molt bé, molt bé.
0: Molt
1: doncs
0: bé.
1: Amb aquests alumnes del bàsic 2 vam fer una experiència, que espero que ara la sentim, vam fer una experiència també molt immersiva i molt interessant, perquè no va ser només venir a conèixer un equipament o que la Marga ens fes una visita per la ràdio, sinó que va ser una experiència immersiva, va ser conèixer realment la ràdio, seure davant del micro, posar-se els auriculars, i entre tots els alumnes que van venir van gravar una mena d'anunci publicitari sobre els cursos de català. I van estar realment supercontents, i ho van fer força bé, espero. Jo no he sentit la gravació, se suposa que ara ens la posaran.
0: Anem a escoltar-la, no?
1: Escoltem-la.
0: Vinga.
2: Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, i per començar, parlo en català. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat. I si m'equivoco, torno a començar. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat. I si m'equivoco, torno a començar.
3: Dona corda al català.
4: Aprendre català obre portes.
5: Hola, bon dia a tothom. Avui som a Ràdio Montornès. Som alumnes de català.
6: Estudiem català al Casal de Cultura. Fem un curs de nivell bàsic 2.
7: A classe aprenem a parlar i entendre el català.
8: Practiquem a l'aula. Imaginem escenes reals, com fer compres o parlar del temps que fa.
9: La professora ens anima a practicar a poc i a fer servir el català en la nostra vida diària.
10: Ens ajuda molt a l'hora de trobar feina i fer noves amistats.
11: Quan anem a la cafeteria o a comprar el pa.
5: Parlar català ens ajuda a entendre millor la cultura de Catalunya.
7: A més de fer classe, també fem activitats com tertúlies, sortides per conèixer el poble.
8: Com avui, que són de visita a la ràdio.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: i fent de locutor.
9: Una experiència molt especial.
11: En su estem passant molt bé.
5: Ei, millor una cançó en català.
10: Senyor Tenni, una cançó alegre en català, sisplau.

0: nostres estats.
1: Molt millor.
2: I tant.
1: Si voleu aprendre català, no ho dubteu.
3: Pot ser al principi sembla difícil, però poc a poc parlareu català.
4: Apunteu-vos als cursos del Casa de Cultura.
1: Als cursos del CPNL.
2: Saber català ens dona confiança.
1: Ens connecta amb la gent.
5: Aprendre català ens obre portes.
6: Veniu!
7: Provem-ho en català! Molt per parlar i molt per viure!
8: Molt per parlar, molt per viure, prova-ho en català, tu pots.
9: Que bé, ah, que us bé, ho passeu!
10: Molt bé, bé, ha quedat molt bé. Sí, pobrets.
9: No, ho han fet molt bé, eh?
10: Oh, sí, molt bé, molt bé.
9: I, perquè aquí i tens ser... alumnes de Venezuela.
10: Aquí tinc alumnes de Venezuela, d'Equador, d'Honduras, de Colòmbia, de Perú, de Bolívia.
9: Molt bé, molt bé,
10: sí,
9: molt
10: sí,
9: bé.
10: Molt bé. Molt bé. A més que s'ho van passar molt bé, que jo els veia amb una cara d'alegria de... És una experiència.
9: És una experiència.
10: Si tu no has vingut mai a fer res d'això, ara clar, quan se sentin estaran encantats.
9: I ara ja saben on està la ràdio,
10: sí,
9: també, no?
10: Sí, sí, sí. A més, que no ho he comentat, que ells també es van preparar preguntes i no és que la Marga ens fes una visita, sinó que vam entrar i abans d'entrar ells ja van preguntar quants anys fa que existeix la ràdio Montornès, quantes persones hi treballen, qui tria els programes, qui fa els programes, tots són, hi ha gent col·laboradora o tots som treballadors. Van fer moltes preguntes interessants i es van endur una imatge de la ràdio, també vam pujar a l'arxiu on està totes les clar, gravacions antigues i les fotos antigues i els va agradar molt, jo penso que és una bona experiència, que no és conèixer venen, t'ensenyen l'equipament i ja està, no? O sigui que, sinó que hi participes, i prens part i ho trobo molt, molt, molt bé. Doncs que contenta, molt bé, els agradarà molt. Després ja, no sé quant temps ens queda.
9: 5 minuts.
10: 5 minuts. Doncs, a veure, aquests alumnes...
9: Campa.
10: Ràpid. Els alumnes també fan... jo els poso reptes, d'acord? A part de les pràctiques lingüístiques, que són com obligatòries i tot això, els alumnes tant de bàsic 1 com de bàsic 2, jo els poso reptes perquè vagin pel poble i facin coses, petits experiments, no? Doncs durant tot el dia d'avui saludaré en català. És un repte. Uh-huh. O avui compraré el pa en català i demanaré una barra de mig. Avui miraré 15 minuts de les notícies en català. I ells m'han de fer una graella i dir-me què és el que han fet i què no. I de vegades, jo no sé a quina botiga han anat, però han fet l'esforç. Són sincers, eh? Normalment, si no ho han fet,
9: clar,
10: posen que no ho
9: que
10: han
9: no
10: fet.
9: Que no ho han fet i ja està, no passa res.
10: Clar. No passa res, es tracta d'intentar-ho, no? I això, que és molt interessant, que jo demano a la gent que ho encén, la gent que intenta parlar en català, doncs si ho estan intentant, que els ajudin i que els donin conversa i que no els tallin i no, de seguida no els parlin en castellà, no? Perquè ells estan fent l'esforç per trobar un retorn i que la gent els parli en català. Bé, comento ràpidament que hi ha cursos de català intensius al juliol, com sempre, però són a Granollers i Mollet. Uh-huh. Són per gent que tingui temps d'anar cada dia, perquè en un mes es fa el que es faria en 3 mesos, d'acord? En un trimestre normal, doncs es fa concentrat en un mes. Hi ha alguns cursos que són de dilluns a divendres i aquests s'acaben el 22 de juliol, comencen el 2 i s'acaben el 22, i altres que són de dilluns a dijous i aquests, en comptes d'acabar-se el 22, s'acaben el 28, val? Però has d'anar cada dia i a Granollers o Mollet. Són cursos de bàsic 1, començar. També hi ha un que encara és una miqueta més baix que el bàsic 1, que és de la 1, però també és bo per començar. I jo això animo la gent que si necessiten fer aquests cursos i creuen que podran anar-hi cada dia, doncs el dia 30, les inscripcions són el 30 de juny i l'1 de juliol. Jo seré aquí, físicament seré el 30, vull dir que si hi ha algú realment molt interessant, molt interessat i que creu que podrà assistir-hi, doncs que vingui, perquè són cursos gratuïts i en un mes tindrà una mica de coneixement del català, que, per exemple, la gent que acaba d'arribar, que al setembre doncs, s'ha d'incorporar a un grau mitjà o ha de començar a treballar, doncs és molt interessant. I què més? Ja està.
9: Déu-n'hi-do.
10: Portava una música, eh?
9: Sí, la cançó, vinga, ens anirem amb la cançó.
10: El grup que es diu Alosa, m'he pensat en els forners i pastissers que han fet moltes coques i han treballat molt, i porto una cançó que es diu El Forner, del grup Alosa, que és un duet femení de música folk que va néixer l'any 2022 i que són dues noies molt maques que sonen meravellosament bé, i aquí us les deixo i ens veurem el mes que ve.
9: Doncs, com sempre, gràcies, Reyes, i fins aviat.
10: A vosaltres, adeu.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Fins al Malic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale.
3: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: De 10 a 12, les mañanes de Ràdio Montornès amb Núria Cachán i Miquel Zafra.
1: Doncs avui a les mañanes de Ràdio Montornès hem convidat el Mateu Flores. Ja sabeu que és membre dels Bartomeus. Concretament no és la primera vegada que ens visita, sinó que ja hem fet d'altres converses i avui torna perquè hi ha coses a explicar. Molt bon dia, benvingut, què tal, Mateu?
2: Bon dia, Nuri, molt bé, aquí sí? Estem, content de tornar aquí a Ràdio Montornès.
1: Igualment, Mateu, explica'ns una mica, la primera activitat que veu fer va ser aquella famosa calçotada ja fa uns quants dies, però em sembla que va anar tot molt bé, no?
2: Sí, la veritat és que sí, vam acabar tots molt contents, la veritat. Va ser una activitat doncs, que va ser molt ben rebuda per la gent, ens van donar molt suport. Vam estar parlant amb molts dels Bartomeus i algun parentón que van venir i la veritat és que els va agradar molt la idea. Com a part de la junta, la veritat és que vam sortir molt contents, sí que amb moltes coses a millorar, hem après molt també de la primera activitat. I la veritat és que molt contents, la veritat, de la nostra primera activitat.
1: Suposo que veu esgotar els tíquets, va anar molta gent sí. I va ser una jornada de germanor.
2: Sí, la veritat és que sí, que els tíquets van acabar, tot i que l'última setmana encara ens quedaven algun i a la porta vam acabar de vendre els últims que ens quedaven, la veritat és que el límit que ens havíem posat doncs vam arribar a aquell límit. I sí, va ser una jornada doncs, molt de germanor, de conèixer-nos entre tots, de que el poble o els Bartomeus coneixin la part de la junta i bueno, també vull donar les gràcies als voluntaris que van venir, que ens van ajudar, que van ser uns quants, també a la part de l'Ajuntament, que sembla que no, però la veritat és que ens ho van posar molt fàcil per tema de ja sigui la brigada, ja sigui el servei d'escombraries de després, tota la part d'organització del sobreret i tot, i la veritat és que donar les gràcies a tothom perquè no va ser molt fàcil d'organitzar, però ens ho van posar d'una manera que va ser molt fàcil tot.
1: Aquella, com bé ens has explicat, en aquella ocasió era d'alguna manera una festa per presentar a la junta. Com ha quedat aquesta junta constituïda?
2: De nom vol dir sí. Pues ara mateix sí que hem fet una mica de canvis perquè vam començar amb una idea i han canviat una miqueta les funcions i tal. Ara mateix estem treballant d'una manera espectacular amb aquests canvis i estic jo com a president, està en Gerard que és el vicepresident, tenim l'Àlex i l'Àlvaro que ara mateix estan com a tesorers, l'Arnau i la Júlia que són els nostres secretaris i tenim el Carlos i el Toni que són els nostres vocals, tot i que tenen les seves funcions que són més de logística, de preparar el material i bueno, cadascú té unes funcions que la veritat és que ens hem repartit superbé i funcionem d'una manera, ja et dic, espectacular.
1: Doncs Mateu Flores, president de la colla de Bartomeus. Doncs aquesta valoració positiva de la calçotada, que no sé si penseu en fer una segona calçotada. Que de vegades quan funcionen les activitats pensem sempre que ha d'haver-hi una segona entrega i una tercera.
2: Sí que és veritat que nosaltres som molt ambiciosos i volem millorar cada activitat que fem i ja hem fet una reunió de valoració d'aquesta activitat i tenim una proposta per la pròxima que farem, que encara no tenim data, però que sigui molt més millor de la que vam fer. I estic segur que si la tornem a fer, que la farem, serà molt, molt més bonica que la primera.
1: Doncs vinga, proposta que de moment està reposant. Noves activitats, de fet, aquests dies hem vist que esteu activant propostes diferents. Entre d'altres propostes, teniu un canal de comunicació.
2: Sí que per la nostra part creiem que és molt important la comunicació amb el poble, que estiguin... que estiguin comunicats o que puguin saber tot el que passa a la nostra colla. I hem creat aquest canal de WhatsApp, on és un canal de difusió de missatges, on només reben missatges, que és completament anònim, ningú sap qui està al grup, si les votacions que fem, doncs ningú pot veure qui està, qui ha votat, qui no. Llavors és un canal per dir les noves notícies, dir el que estem fent, també aprofitem per a aquesta gent que està dins donar-li les notícies abans de que surtin, pues, ja sigui al Facebook, a les xarxes socials, als cartells del poble i tal. O sigui que és una manera, doncs, de tenir els nostres Bartomeus una miqueta més a prop.
1: Doncs canal de WhatsApp de la colla dels Bartomeus. No sé si qualsevol persona que vulgui està en aquest WhatsApp per saber quines activitats us organitzeu, quina és la fórmula per entrar?
2: Principalment està tothom convidat a participar i estar dins del grup. Tenim les nostre, o sigui, el que és el link al nostre canal d'Instagram, o sigui, el nostre perfil d'Instagram i el nostre perfil de Facebook, o sigui, que poden entrar allà i entrar al grup, i si no, doncs a través de, pues, gent que ja estigui a dins, que pugui compartir el grup als seus familiars. Llavors és un link només.
1: Molt bé. Més coses. Hi ha activitats que encara són sorpresa i voleu ja començar a fer difusió.
2: Sí.
1: Doncs va, vinga, dona'ns l'alegria, perquè em sembla que aquesta activitat funciona molt bé a Montornès.
2: Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres, des de, crec que la primera vegada que vaig venir aquí, és el que vaig dir, que la nostra idea com a penya era que durant tot l'any la gent del poble sàpiga que tenim una penya al poble, que és els Bartomeus, tant com els parentons, però la nostra idea era fer activitat durant tot l'any, que no només sigui a Festa Major, i poder dinamitzar el que és el poble amb noves activitats. Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical. Nosaltres vam anar a l'anterior i va ser molt divertida, va ser molt dinamitzada, i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeus i els parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis, que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol, per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tíquets a la venda a la Sílvia, a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tíquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
1: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
2: Sí, el lloc que volem repetir, el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
1: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
2: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
1: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent, i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Sound Beat, que és el grup de música que van dinamitzar al d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, proposta adient el 12 de juliol, que ho tenim a prop, és diumenge, i l'hora?
2: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els bingos, els cartons per poder participar, els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
2: sí.
1: El Gato con Botas, amb l'Helena, i l'Alícia, de l'Estètica Alícia,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, totes les propostes que ens arriben de la colla dels Bartomeus són ben rebudes, i aquesta és la proposta d'aquest estiu. Jo parlava amb el Mateo que, clar, estem ja amb la mirada posada en la festa major. Suposo que ja esteu treballant, no?
2: Estem treballant i diria que estem finalitzant tot. Tenim pràcticament tot ja quadrat, ja tenim tot el que és organitzat, o sigui, ja està pràcticament tot quadrat. Sí que és veritat que encara no ens deixen dir moltes coses, però jo crec que és un any on hi haurà coses diferents, hi haurà coses que potser la gent troba a faltar, coses que no s'esperen, però jo crec que és un any, a part de diferent, que serà molt emotiu, molt xulo, molt, que la gent jo crec que els agradarà molt. Sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, tenim canvi de junta, són la nova colla de Bartomeus, ells tenen les seves idees i tiraran cap endavant el seu projecte. De moment ens quedem amb aquesta proposta que arriba el 12 de juliol, que és el bingo musical. Mateu, sí que abans de marxar m'agradaria, doncs, qualsevol persona que ens pugui escoltar via ràdio i vulgui, doncs, ser Bartomeu, què ha de fer?
2: Per la colla del Bartomeus tothom és ben rebut, és a dir, a nosaltres ens encanta que vingui la gent, que ens pregunti que com poden implicar-se una miqueta més. Nosaltres, amb sentir l'escalfor de que estan a les nostres activitats i que s'ho passin bé, amb això nosaltres ja estem contents. Sí que és veritat que tenim el nostre correu, que és penyesbartomeus@gmail.com, que qualsevol dubte ens poden comunicar per allà. Tenim les nostres xarxes socials, estem, si s'apropen al Casal de Cultura, també totes les propostes ens arriben. Llavors, n'hi ha diferents maneres de comunicar-se amb nosaltres, però sí que és veritat que quan fem activitat també ens agrada que ens preguntin coses, que vulguin saber més, tot i que no podem dir moltes coses, però que ens preguntin i ens facin saber les seves dubtes, sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, aquí tenim els Bartomeus activats, amb ganes de fer coses i, per suposat, amb ganes de que tothom participi. No sé si vols afegir alguna cosa més. Convidar a tothom, no?, a aquest bingo musical.
2: Convidar a tothom, que espero que tothom estigui el 12 de juliol, que s'ho passi bé, que estigui una estona amb la família. I res, que d'aquí poc tenim la Festa Major, que ja és ben a prop. També comunicar que aquest any a la Festa Major el festiu és divendres en comptes de dilluns, que ho tinguin en compte, que fa una miqueta de canvi, i res més, que tinguin un bon dia a tothom.
1: Doncs Mateu, com sempre, moltes gràcies. Important la notícia que ens ha donat, que en comptes de ser festiu dilluns 21 serà divendres 18.
2: Correcte, sí, sí.
1: Un canvi que ve per quedar-se i que, doncs, es va portar fins i tot al ple i que es va finalment decidir que seria divendres. Doncs gràcies, Mateu, i fins aviat. Tornarem a parlar.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès sempre et dona més.
1: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.

0: Aquest matí, a les mañanes de Ràdio Montornès, estem de celebració amb la publicació d'aquest treball discogràfic que us portem avui. Estem escoltant el duet Ballaveu i ells celebren els seus 10 anys de trajectòria musical. El duet Ballaveu està format per en Xavier Rota i la Patri Garcia, i a l'altre costat de la línia telefònica tenim a la Patri. Patri, bon dia i benvinguda a les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos-hi.
0: Doncs abans de tot, moltes felicitats per aquests 10 anys de trajectòria musical.
1: Moltes gràcies, la veritat és que és un plaer poder celebrar 10 anys de trajectòria musical avui en dia sense aturar. És a dir, que estem molt contents. Moltes gràcies.
0: Doncs la veritat és que sí. A més, un duet que heu tingut al llarg d'aquests 10 anys de trajectòria. Heu estat implicats en diferents projectes musicals, amb diferents artistes, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Podríem parlar de Kepa Junquera o també podríem parlar de la cantant escocesa Cathy MacFarlane. Escolta'm, com ha estat tota aquesta aventura? Fem un resum d'aquesta aventura d'aquests 10 anys de Ballaveu.
1: Doncs mira, aquesta aventura va començar intentant fer un bolo en substitució d'un altre grup i hem acabat, doncs, pues això, 10 anys cantant i fent ball a les places. Estem molt contents de tot el que hem anat fent i de tot el que hem anat aconseguint, sobretot amb aquestes col·laboracions que comentaves, no?, amb el Kepa i amb la Katie, amb el Kepa. Vam tenir la gran sort de poder, a part d'enregistrar discos amb ell, doncs poder formar part de la seva banda en la gira que va fer del disc Foc per aquí, per Catalunya, i va ser una experiència extraordinària. I amb la Katie, doncs, ens coneixem personalment, va ser alumna del Xavi en els seus tallers de cançó, es va enamorar de les cançons catalanes i en un dels seus treballs va voler incorporar un parell de temes en català i ens va demanar col·laboració i també va ser molt emocionant. És a dir, que n'hem viscut de tots colors i hem fet moltíssimes coses, però aquestes dues potser són unes de les que més ens han marcat.
0: Escolta'm, Patri, amb aquest matrimoni musical entre tu i el Xavier, com va la cosa?
1: Bueno, va bé. De fet, som matrimoni oficial i extraoficial, com aquell qui diu. Vull dir, som parella i, a més, som parella musical. I ho portem bastant bé, perquè pensa que els assajos són ben fàcils. Nosaltres assajem al cotxe. És a dir, que ho tenim bé en els viatges llargs que fem amb la nostra filla, doncs els dediquem a cantar, així ella també canta, tal com està enregistrat en aquest nou disc, que la nostra filla hi surt cantant, i la veritat és que no hi ha cap problema. Tenim molt bona relació, tant professionalment com personalment, per tant, superbé.
0: T'anava a preguntar, Patri, si d'aquí poc Ballaveu seria un trio.
1: Bé, de fet, en algun lloc ella ja ha sortit a cantar de nosaltres a l'escenari i ella diu que és Ballaveua, imagina't. Mm-hmm. Bueno, ja veurem, no sabem si s'hi dedicarà això o no, però de moment nosaltres no la deixem fora del nostre àmbit professional i ella ho està vivint des que era ben petita.
0: Aquests 10 anys de trajectòria musical que ara estem repassant amb la Patri Garcia han donat lloc a veure la publicació d'aquest treball discogràfic del que avui ens convoca aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Estem parlant d'Arada, un treball discogràfic, déu-n'hi-do, quina feinada que heu fet aquí, Patri, perquè conté 16 cançons. Ens pots fer un resum del que suposa aquest Arada?
1: Mira, el nom Arada ens va venir al cap perquè nosaltres sempre hem treballat a partir de la cançó tradicional catalana. I aquesta eina, aquesta arada, ens agrada veure-la com l'eina que ens ajuda a llaurar el cançoner català, no? Que és el que hem anat fent durant tots aquests 10 anys. Llaurar-lo, remenar-lo, triar les cançons que s'adequaven més, doncs, per poder-les fer ballar, que és el que nosaltres proposem amb la nostra música. I una mica el que fem és això, doncs remenar tot el cançoner tradicional català. Sí que és veritat que en aquest tercer disc ens hem arriscat una mica i hem posat alguna composició, que això és com una mica diferent de tot el que venim fent fins ara, a diferència dels altres dos discos. I a part del cançoner català també ens hem animat a enregistrar alguna cosa en aranès, que també forma part del nostre cultura i del nostre territori, i en un principi és això. Sí que potser ens hem anat una mica a escampar una mica més arreu del territori català, no? Vull dir, a vegades ens hem centrat en una zona molt concreta. En aquest tercer disc que hem anat a buscar molt, per exemple, tot el tema del cant a Bisaura, que és allà on eren unes trobades de gent que es posaven a cantar i feien cançoners i van fer unes edicions molt boniques, i aquí és on ens hem agafat una miqueta per fer aquest tercer disc.

0: Ara la Patri ens comentava un tema en aranès, és concretament aquest que estem escoltant ara mateix. Heu recollit aquest folklore, aquesta tradició. Hem de dir que la Vall d'Aran, aquest indret, és un indret molt concret, molt petit. M'imagino que recollir aquest folklore, aquesta tradició, ha estat fàcil, per exemple, d'un indret tan concret com aquest?
1: Bé, què vol dir fàcil? Clar, nosaltres des que som ben jovenets, el Xavi sobretot des que era petit, nosaltres hem recorregut el territori a anar perseguint balls, anar perseguint cançons, anar perseguint gent que cantava, i la Vall d'Aran no l'hem deixat mai de banda. Vull dir, hem anat allà, hem anat a cantar, hem anat a recollir cançons, per tant, fàcil, en el sentit de fàcil de ja ho coneixíem, doncs sí, sí que és veritat que no és un àmbit on el folklore o la cançó tradicional sigui molt abundant, però tenen coses precioses allà a la Vall d'Aran i val molt la pena conèixer-les.
0: Ara que estem parlant d'això, de tradició, de la música popular, com valores en context general el tema de la tradició, de la cultura?
1: Bé, ara últimament hi ha molts grups que s'agafen, no? Això que li diuen la música d'arrel, no? Que agafen la música tradicional i la volen portar al segle XXI, que està superbé. El que passa és que nosaltres el que valorem més és el fet de mantenir, som una mica més conservadors, no? El fet de mantenir les cançons tal com es cantaven abans, no? També per intentar recuperar aquells moments on la cançó tradicional, en aquell moment no eren cançons tradicionals, eren les cançons del moment, no? Per exemple, en un entorn al voltant d'una taula, en una sobretaula, la gent es posava a cantar. I avui en dia això ja no es fa, s'ha perdut, per exemple, no? O quan ens trobàvem per fer festes de barri o festes de carrer, la gent, la cançó hi era sempre. I avui en dia tot això sí que creiem que s'ha perdut. Llavors nosaltres, bueno, una mica el que fem és posar en valor aquesta part de la nostra cultura i de la nostra tradició.

Estem escoltant un altre dels temes que trobarem en aquest Arada de Ballaveu, en concret una jota que ens canten la Patri García i en Xavier Rota. Estem parlant d'un Ballaveu que precisament...

0: on la gent es troba per ballar, ja sigui amb música enllaunada, ja sigui amb música en directe, eh? I es fan cursos de danses, i es fan tallers, i nosaltres estem dins d'aquest cercle. De fet, el Xavi i jo ens en coneixem ballant, i a tots dos ens agrada cantar, i quan ens vam trobar vam dir, ostres, que bonic poder cantar per fer ballar, no? I això en la nostra tradició no ha existit, aquí a Catalunya això no es feia, però per exemple en la cultura veïna que tenim aquí a Occitània és una cosa que avui en dia encara es fa, el fet de cantar per ballar, i és aquí on nosaltres ens hem inspirat per crear el nostre projecte.
1: Mm-hmm. Estem parlant amb la Patri de tota aquesta història que amaguen 10 anys de trajectòria musical, que comentàvem al principi, no tothom ho pot dir, 3 treballs discogràfics, aquest l'últim, un homenatge a aquests 10 anys de vida de Ballaveu. No sé si podries destacar alguna de les cançons.
0: Jo és que te'ls destacaria tots, cadascun per la seva... pel seu tarannà, no? Perquè... De fet, el que hem intentat en tots els treballs és poder tocar tots els pals, com si diguéssim, del món del ball folk, no? Les mazurques, les habaneres, els valsos, les polques, els xotis, però també ens agrada molt continuar amb la nostra cultura catalana, no? Com són les sardanes, els balls plans. Per tant, a mi m'agraden molt les habaneres, per exemple. I m'agraden molt les habaneres, i quan vaig descobrir que les habaneres també es ballaven abans, en els embalats, vaig al·lucinar, vaig pensar que és molt bonic ballar una habanera. És un moment molt íntim, molt màgic. I sí que hi ha una cançó molt, molt, molt, molt bonica que es diu El mes de maig, que la tenim enregistrada aquí a l'Arada, i m'agrada molt perquè no és que sigui una habanera, sinó que és una cançó a ritme d'habanera, i parla del mes de maig i de l'enamorament i d'aquestes, no, la primavera, i és molt bonica. La veritat és que a mi m'agrada molt. Ara...

0: Aquí està el tema que ens recomanava ara mateix la Patri, aquesta habanera al mes de maig, una cançó, com ella diu, que abans es ballava i que ara no tant. No sé si quan la interpreteu vosaltres ha canviat la cosa.
1: En els nostres balls la gent balla les habaneres. De fet, nosaltres expliquem que avui en dia l'habanera ha esdevingut un gènere per escoltar. Però abans, en els embalats de festa major, igual que es ballaven foxtrot, igual que es ballaven valsos, igual que es ballaven altres gèneres, també es ballaven les habaneres. I això és una cosa que nosaltres en els nostres tallers de dansa sempre ho expliquem. Per tant, en els nostres balls les habaneres es ballen, no s'escolten, es ballen. Sí, sí.
0: Estem fent aquest repàs aquest matí a les Mañanes de Ràdio Montornès d'Arada, de Ballaveu, un treball discogràfic on recullen aquests 10 anys de trajectòria artística i musical amb la intenció, com estem comentant amb la Patri García, de ballar, de fer ballar la tradició popular. És un treball discogràfic que podreu trobar al segell Microscopi. Patri, m'imagino que en aquest període i en aquest procés d'enregistrar el treball no heu estat sols, el Xavi i tu. Qui ha format part de tot

0: aquest procés creatiu?
1: Doncs mira, en concret aquest procés creatiu, sobretot hi ha una persona que sempre, que és el nostre tècnic de so, el Pau Vinyoles, de so.cat, que ell, a part d'acollir-nos en el seu estudi i d'enregistrar-ho allà, sempre ha sigut una mica com el nostre assessor musical, no?, també, i de dir, ostres, doncs això tira, això no tira, això... M'entens? Vull dir, ha sigut la persona també que ens ha ajudat com a englobar una mica, veure el disc de manera global, no? Mm-hmm. També tenim la Montse Ferrer, que és la que ens ha fet el disseny, el Pere Grimau, que és qui ens ha fet les fotos d'aquesta arada tan bonica. Tenim unes amigues a Manresa que viuen en una masia i que són les que ens han deixat aquesta arada tan bonica, que la tenien a casa seva, un dia és preciosa. I tota la gent que ens ha anat acompanyant i amb les quals hem parlat, amics balladors, amics cantadors, no sé, penso també en l'Artur Blasco, per exemple, tenim un tema d'ell, no un tema d'ell, sinó un tema que ell va recollir en un dels seus treballs de cançons d'Andorra, per exemple, i tota aquesta gent per nosaltres ha sigut clau per poder realitzar no només aquest tercer treball, sinó tot el que venim fent durant aquests 10 anys.

0: poc a poc.
1: Aquestes cançons que avui estem descobrint d'Arada, de Ballaveu, la intenció, com dèiem, és ballar, que aquesta tradició es pugui ballar i es pugui conservar. Volem saber, Patri, us podrem veure en concert d'aquí uns mesos, d'aquí unes setmanes?
2: Mira, de fet, ara d'aquí poquet ens n'anem a França, perquè una de les coses que fem no és, és no només tocar per aquí, per Catalunya, sinó que a França els agrada molt el que fem, a Itàlia els agrada molt el que fem també, i ara a finals de juliol, principis d'agost, doncs ens trobareu a un festival que es diu Genetins, és un festival de dansa, i allà hi anem cada any i anem a presentar el disc allà. A l'agost estem acabant de tancar dates, a l'octubre també ens hi podrem trobar, al setembre, vull dir que si ens seguiu la nostra agenda a ballaveu.cat podreu trobar-nos.
1: Doncs ja sabeu, aquesta pàgina web, ballaveu.cat, per tenir tota la informació i conèixer amb més profunditat el projecte de Patri García i en Xavier Rota, que han fet 10 anys d'aquest matrimoni musical que els ha portat a aquest treball discogràfic Arada com a celebració. Marxarem i marxarem amb una havanera que porta per títol La barca xica. Què ens pots explicar sobre aquesta havanera?
2: Mira, aquesta havanera no és tradicional, justament. És una havanera de composició i és una havanera que l'hem volgut incloure en aquest repertori perquè ens sembla que a nivell de lletra és preciosa, és una lletra descriptiva, descriu d'una manera molt bonica, com si fos un joc d'infants, com es construeix una barca i com aquesta barca se'n va a pescar, no? És una cançó amb lletra de Rafael Llop i Casanova i la música de Josep Maria Roland i Andreu, tot de Molins de Rei i de Barcelona, i estem molt contents d'haver pogut incloure aquesta petita joia dins del nostre treball.
1: Doncs amb aquesta barca xica marxem i posem el punt i final a aquesta entrevista d'avui, amb aquest repàs d'Arada, aquesta celebració d'aquests 10 anys del vostre duet de Ballaveu. Patri García, moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí per les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Fins a propera.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès.
2: Radio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @radiomontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
1: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
2: Ai, no tinc regalito.
1: Oh!
2: Catxis.
1: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
2: sí,
1: ho sapigueu, eh?
2: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
1: És veritat, home.
2: Clar, jo dic, com pot ser això?
1: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
2: No, doncs vinga, nens, parlem de nens. I tu va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
1: Et van sortir nens del calaix?
2: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
1: I els hi posa?
2: Sí.
1: Ah, que xulo, jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre
2: sí.
1: I els tinc tots allà posadets.
2: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així per
1: mig. No, sóc tan ordenada jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada i m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els això... collarets sí, i aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
2: Però si els tens tot així barrejats, es poden ratllar si tenen pedres o així també.
1: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
2: Bueno, doncs mira, potser...
1: El de la iaia sí que el guardo en sagrada, veus? Això sí que tens raó.
2: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar-les.
1: Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
2: Doncs va, comencem pel principi, sí? D'on va venir això?
1: Som-hi.
2: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
1: Des de fa molt, és que t'ha tot inventat.
2: Jo, clar, quan estic posant això penso, però què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no,
1: uh-huh.
2: Que també tot comença per allà.
1: Aquests en sabien molt, eh?
2: En sabien molt aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com amulets de protecció. Això ja ho has sentit,
1: sí.
2: A dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
1: Uh-huh.
2: Aquí.
1: El dit...
2: Qui?
1: Aquest.
2: L'estàs veient? El que t'escolta no...
1: El d'entre t'engego a no, passar fang i el petit?
2: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
1: Per què?
2: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
1: Ah!
2: I aquest dit és el que connecta, mira, veus el recorregut aquí, fins aquí. I per això deien que...
1: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
2: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
1: Exacte.
2: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però, i aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix
1: home,
2: posant...
1: Mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
2: A Catalunya ho tenim diferent, o sigui, nosaltres a Catalunya ho fem a l'esquerra.
1: El de casat o el de promès?
2: El de casat.
1: Val.
2: Bueno, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
1: Veus com tothom té dubtes?
2: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
1: Ah.
2: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
1: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
2: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, vale, sí, està
1: promès,
2: casat.
1: Promès, casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
2: Sí. Però escoltem, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
1: Ah, no?
2: No.
1: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
2: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que tots els dits tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
1: És energètica, va per dintre.
2: Sí, però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
1: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
2: Sí, va. Ara entendem els romans.
1: Vinga, avancem una mica.
2: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja la part aquesta romàntica van dir sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. N'has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten,
1: sí,
2: com un gravat.
1: Sí, que ho feies de les pel·lícules i clac!
2: Pom, ja està. Marcaven allà, no?
1: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
2: això,
1: exemple.
2: Sí, sí. Doncs pensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
1: sabies
2: les coses, no?
1: Sabies de quina,
2: no?,
1: casa venia.
2: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
1: Sí, com hem canviat, eh?
2: Sí, sí.
1: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té el seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
2: Ja tens raó, sí. I, bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però, clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven en ells or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
1: I el bronze no es feia servir aquella
2: I
1: època.
2: El bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
1: Ni una cosa ni l'altra.
2: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de el anillo pa cuando?
1: Ai.
2: O t'ho han dit?
1: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
2: No, i el anillo pa cuando? No. La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet,
1: sí,
2: moltes vegades, eh?
1: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt aquesta cançó, vinga.
2: Sí, sí, el que es queda.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: l'anillo pa' cuando.
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, eren ells, de promesa i de casat. Vull dir, que tampoc es pot queixar, t'han de demanar ells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to, hi ha anells de dol. Que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres amb ònix, obsidiana i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella
2: o familiar,
1: no?
2: I es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells, tenien diferents tipus d'anells dels pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada?
1: Doncs... El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu 6, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat, i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Ah, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'arrobes el meu tresor,
2: clar,
1: no?
2: Clar, tu imagina't, entres en una cova i vas allà que, i dius, ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no? Tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobes un del teu grup, deies, ei, hola, què tal? Però com trobessis un altre grup, ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim, tenim el senyor de los anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder...
1: Tesoro.
2: Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: El poder queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Llavors de dir, què faig, me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona, doncs que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata. No? I anaven enganxats, i llavors tenien diferents formes, que tu podies anar menjant.
1: Què anaves, llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella. Jo en vaig tenir un i de veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida, més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica una inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llepar
1: eh?
2: directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure, i també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa'm el dit, no?
2: Clar, no? Que xulo, què?
1: Home, està bé. Ah, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer. Diuen, tot està inventat, sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests, també?
1: Bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no sé, no sé quin vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: home,
2: bueno.
1: Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agrada i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Després no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah.
2: Aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Ai, sí, sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament, òbviament.
2: Òbviament, però eren de, com de joguina, però n'estava ple, ple, ple, ple, i vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No, no, no. Ah. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona
1: sí,
2: com
1: no?
2: És algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat un anell amb un diamant,
1: sí.
2: No? Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no, no, no, no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant, menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí, i llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes doncs, poguessin pujar. I, però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos...
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, tan enorme, tan enorme, que va arribar a tot el món... I va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamants, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era el menys
1: del 10%.
2: Menys del 10%. Doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'n va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí ja un cop van aconseguir regalar un diamant com anell de compromís, no? La base d'or amb el solitari, que es diu. Llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no? S'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar alguna diferencial, i era, per la noia era, que si, mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu, doncs, t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no?
2: Una mica al final acabem amb això, Cristina. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Perquè tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya.
0: Ai,
1: eh?
0: No n'ha rebut el sí. que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, ai, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ai, ui, però que l'hauria de guardar molt bé, eh? Si em sí, regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé,
0: també,
1: eh?
0: Sí,
1: també no. Brilla, ja està.
0: Qui no puc perdre'l, jo que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta'm, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa?
0: Està
1: o tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor, sí, sento molt, estic aquí jo amb el meu
1: o
0: ritual.
1: O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu-lo en ell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també perquè ho hem dit.
0: O
1: sigui que...
0: I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull dir
1: ja,
0: que...
1: ja ho sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada dins. I la inscripció deia, això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia, això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir, ojo, no te vinguis...
0: Oh, gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia, això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No, no, que... en Salomó ja en sabia.
1: Que en Salomó ja en sabia, vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui en és Giges? En Giges? Vinga.
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta i va dir, va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà, que hi ha allà sota. Doncs Guita va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir, va, doncs agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que comença a remenar la pedra i just al moment de remenar va desaparèixer. Es va fer invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, invisible, visible, invisible. Va dir, ui, això m'ho porto, ho faré servir. I mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anill, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar, avui dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar, però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim? No? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10. No? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: I dius, vale, doncs això estic avui amb un 5. Mira, això tinc un 10, això no? I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, amb diamant petit, diamant gros... No? O quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això doncs, ho vas apuntant, ho vas dibuixant, i així vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell, què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí, molt bé. Sí, que hem de donar suport a les joieries artesanes
0: bé,
1: i que te'l facin a mida i que sí, que a tots els llocs n'hi ha. I
0: però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny, i que te'l puguin fer. Sí.
0: Que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor.
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

fred de la llarga espera del gran nom llibertat, que sense tu no en serveix cap senyera al vent, ni símbols ni gestes t'han de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi, i res no serà sencer.

vol ser i si no res no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre ni el demà ni aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més, només quan a tu et serveixen me'ls estimo i els

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Lego.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sintonizes Ràdio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va fantastic.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornés.

vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus, caic. Al mateix temps desfaig.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, ça

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
2: Hola Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys que es diu La Madre.
1: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor, cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'n sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles de musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Come un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Como un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello in una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: «Los amores eternos son los más breves».
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh,
3: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril Huguet a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. "Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, vaig pensar, és un cabron, aquest sí, és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort. Vale.

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ai.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vudú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, viu de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: La cançó és molt curta. Gairebé 2 minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@

0: gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Segur que recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en filosofia i professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha Parramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
0: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
2: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
0: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
2: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que, també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
0: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
2: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
0: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
2: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
0: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
2: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
0: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país, encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
0: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així s'havia sentit molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els Stay Homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els Stay Homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, que són dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarem el Canca, Estamos Mal.
2: Pero es lo normal, que esté la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup hi va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat perquè a inicis de maig tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població que recorda amb força la pandèmia del coronavirus doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020, Joan... 2020. És que queda lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí, sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Saligru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leiton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
1: Sí, sí, exactament així.
0: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, bon dia a tots.
0: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
1: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups de... I realment vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquest persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar accions que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica, va anar directe a un hospital, el van atendre a la UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus, i això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, t'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi, quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges o els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
0: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
1: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que allà el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que sí que se sabia, però com sempre passa amb ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va. I han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on. I finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures que els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visitar indrets molt remots del món, nivell alt, totes aquestes coses doncs, el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
0: Molt bé, Fabiola Leitón, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, context que l'ha rodejat, com explicava ara tu, Trilla?
2: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, y aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios que estén, en que puedan haber estado estos ratones que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponde para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, o sea, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad, pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y quisiera, no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo pudimos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es, dado que existen una serie de condiciones globales que nos exponen a situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería abordarse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no responde a, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que bueno, son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
0: Ha obert ja molts, molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Et comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix tot això que estava dient, doctor Trilla?
1: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com t'ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat per entendre's, i es aniria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots vosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per a les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes o els articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. És a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més l'estret d'Hormuz tancat, més un merder no sé on i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al meitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, per què passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera. I, malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs, per un mecanisme de defensa, ens oblidem. Oh, llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i a sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posaran en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els hi expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa quan hi ha una situació de crisi, molta atenció mediàtica, mira que nosaltres sortim, però l'atenció mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables, que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim pliada. Un exemple molt clar. Durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes mRNA, està mig vacunat i l'altra meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment? I dius, ja, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se, però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's en aquest cas clarament, de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però bueno, acabo. Es deuen haver fet, bé, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana, tots això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els n'hem llegit, alguns ja no ni els hem llegit per això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies, atenció, que no ho hem sabut fer bé, no sé què. I la notícia era, la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns, i no és exactament això. I dius, home, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau algú que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé. I si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units van fer, com molts, una campanya recordant, etc etc. I jo recordo que hi havia 2 fotografies, una en color vermell i l'altra en color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem. I l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordant-se i preparant-se.
0: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat en Toni Trilla. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que ja està, jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Us deixo la paraula, Fabiola.
2: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del antivirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etcétera. El ébola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
0: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
1: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè a més vivim cada dia, que el risc zero no existeix, i el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és: això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra, i han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i en què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus, i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament, no? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això al final és la mateixa frase, i amb això acabo: un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i tot arribi, però solidaritat.
0: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que han mantingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en filosofia i professora d'ètica de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions doncs, des del punt de vista ètic no? I per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Un plaer i fins la propera.
2: Que tingueu un bon dia.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit. Llavors el poder sempre té la temptació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no? I per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític envers d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions, llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes doncs, més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar que ho tenim molt a prop és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional i aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres. I que tots són germans i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra del principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme, o sigui que els grans referents tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim, eh?
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, eh? La cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, eh? Ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, eh? Però m'agrada molt mirar.
0: Sovint s'ha de separar, no? El fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser

0: Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, eh? Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no? En la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
0: Completament. Una història sempre és diferent depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent i això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
1: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
0: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut, ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina, en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
1: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
0: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A vegades
0: I això
1: costa.
0: És molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
0: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa, no sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls i potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix

0: llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zenit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un kanti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós perquè ho pot contenir tot. El llibre del te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
1: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a Selecció Espai Lounge. Durant la selecció d'avui escoltarem a Five Seasons, Eddie Silverton, Frankie, Mark Harmon, entre molts altres. Comencem i el tema que he triat per obrir aquesta selecció Espai d'avui és Adwa de Kokoroko. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure-la en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Gris. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma, i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gavras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La Terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

El delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia que era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.

0: dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: tu, que t'agrada el jazz? Ara comença Sit Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Josep Travé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plata, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Ivo Oller. Avui m'agradaria recomanar-vos segurament un dels meus discos preferits, que és l'Imagination, de Woody Shaw. Trompetistes també meus preferits. Concretament m'agradaria que escoltéssiu el primer tema, If I Were a Bell. Un tema que va popularitzar sobretot Miles Davis. És un disc del 87 amb una sortida de solo absolutament espectacular de Woody Shaw. Recomano que preu força atenció, però realment és una sortida absolutament de fórmula, que diuen, d'una arrencada preciosa, espectacular. També ho fa que el tema aquest estigui en un tempo, sovint un pèl més ràpid del que es toca habitualment, i fa que sigui allò hardbop pur i dur. També hi ha un altre dels grans, Steve Turre, amb el trombó, absolutament impressionant. Espero que disfruteu ja en aquest disco, si no, tot

0: Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Villegas. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un disc que és el disc de debut com a líder del gran saxofonista, que si més no va ser molt conegut per pertànyer al quintet d'un gran pianista. I m'explico, estem parlant del gran Junior Cook.

Junior Cook va néixer a Pensacola, Florida, el 1934 i ens va deixar als 57 anys, el 1992, molt jove. Aquí, com us deia, va ser molt famós perquè va formar part del quintet, va fer molts discos amb el quintet de Horace Silver. Fent en tàndem amb el gran trompetista Blue Mitchell. I justament aquí el tenim, amb Blue Mitchell, amb el disc que va fer el 1961 el Junior Cook com a debut líder al segell nord-americà Jazzland. Aquí el tenim amb un disc que es va dir Junior's Cooking. Amb aquest disc el tenim amb el gran trompetista Blue Mitchell, amb el Junior Cook, naturalment, el saxo tenor, en Dolo Cocker al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema molt simpàtic, ja veureu, blues, composat pel Blue Mitchell. Espero que ho disfruteu molt, perquè és un tema amb molt de swing. Així que us deixo en Junior Cook i Blue Farouk.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona. Continuem el programa amb Tangerine, una deliciosa versió enregistrada a París l'any 1971 per Stéphane Grappelli. El violinista francès hi està acompanyat pel pianista Mark Hemmeler, el contrabaixista Eberhard Weber i el bateria Kenny Clare. El resultat és una lectura elegant i plena de swing d'aquest gran estàndard en què el violí lluminós de Grappelli dialoga amb el sempre refinat acompanyament de la gent.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, molt bona nit, amants del ritme i de la bona música. Soc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio. Benvinguts a aquest racó on el jazz es fusiona amb tot allò que gosa tocar. I el que tenim ara mateix sobre la taula és una proposta que, venint de mi, potser sorprendrà més d'un dels que em coneixeu. He de confessar-vos una cosa, jo sempre he tingut molta mania a les reinterpretacions de temes clàssics en estils moderns. Em semblen música d'ascensor, ja sigui en jazz o en rock. Normalment em costa empassar-m'ho, però esclar, tota regla té la seva excepció. I en el meu cas, en són dues de molt clares. Ja fa molt temps, quan vaig descobrir el Jethro Tull en el món del rock, fent música barroca amb bateries, evidentment amb una flauta travessera, i el senyor que ens ocupa avui en el món del jazz. Parlem del pianista romanès Eugen Cicero. Un autèntic mestre que em trenca tots els esquemes a l'hora d'agafar les partitures clàssiques més sagrades i injectar-les d'un swing absolutament irresistible. Avui ens porta la seva versió de la gran vals brillante en mi bemol major, opus 18, que és del gran Frédéric Chopin, que la va compondre l'any 1833. Però Cicero la transforma en una autèntica festa del swing. Aquesta gravació és una joia absoluta del jazz clàssic europeu. Es tracta d'un enregistrament fet al prestigiós estudi Saba, més tard conegut com a MPS, a Billingen, a la Selva Negra, Alemanya, el desembre de 1965. El tema precisament obre el disc titulat Cicero's Chopin, el segon treball d'estudi de l'artista i el que va consolidar el seu èxit combinant el swing i la música clàssica. A la fitxa tècnica d'aquesta sessió, acompanyant el piano d'Eugene Cicero, hi trobem una base rítmica de luxe, amb Peter Witt al contrabaix i el Charlie Antolini a la bateria, el mític bateria suís que, de fet, va ser qui va descobrir Cicero i el va portar a fitxar per aquest segell discogràfic. Per cert, com a curiositat sobre l'artista d'avui, Cicero era un d'aquells personatges bohemis de cap a peus. Corria una anècdota molt famosa als cercles nocturns que deia que tocava millor begut que sobri. Li passava igual que el Jimmy Smith, pobret. Sembla que l'alcohol, en lloc de restar-li precisió, li donava una llibertat i una fluïdesa increïble a les mans. Una d'aquelles llegendes de la nit, evidentment.

Així que, si voleu, serviu-vos una copa sense abusar, sempre amb moderació, relaxeu-vos i gaudiu d'aquesta meravella. Amb tots vosaltres, Chopin reinventat per les mans prodigioses d'Eugène Cicero en una demostració fefaent que al Sitges ens agrada jugar fort. Fot de mestre!

Bass, John Nevis. Drums, Roy Haynes.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Bonics, boniques i boniquis, què tal? Òscar Font aquí per portar-vos un nou tema d'aquest tipus de música que escoltem nosaltres, aquesta gent rara que ens agrada el jazz més antic. Ja anem acabant, vull dir que això s'acaba, com tot, ja anem cap al final de tot plegat. Doncs jo, un cop més, he remenat i he trobat aquest tema. La veritat és que no té que remenar massa, perquè és un tema corresponent a un disc que acaba de sortir aquest any 2026. A més, la persona que protagonitza el disc és una persona que viu a prop meu, a més. És un trombonista veí, quasi et diria, i a més és un musicarro tremendo. És el trombonista Samuel Marté. Un francès que ja fa uns anys que està fincat aquí a Catalunya i es fa acompanyar per altres dos músics, l'Abel Boquer al teclat, l'Orga Hammond, i el Casper Sanchals, que també és un altre d'aquests estrangers afincats aquí. El Casper, que és també un fantàstic bateria. Així doncs, aquests tres paios s'han reunit i han enregistrat un disc que porta per títol En cas que t'ho perdis, In case you miss it. Buscava un tema per posar, és que tots són bons. No n'hi ha un que diguis, aquest sona millor que l'altre, aquest no, aquest hi ha més palla. Aquí, des del primer fins a l'últim, és cosa fina. N'he agafat un que porta per títol Rubberneck. Ei, no us ho perdeu. Escolteu aquest trombonarro, com sona, com sona tot. És que sona molt, i la producció és boníssima. És que és un disco d'aquells que s'ha de tenir. Així doncs, us deixo amb el Samuel Marté i el Rubberneck.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Molt bones amigues i amics de Sitges. Pere Pons amb vosaltres una setmana més des d'aquest privilegiat espai radiofònic i musical. Avui amb un d'aquests noms que són autèntiques llegendes del nostre jazz que podem gaudir en viu i en directe. És el gran músic, el gran trompetista, director també de Big Bands, gran persona, David Pastor.

David Pastor, amb la seva trompeta lluent, ens aporta, en aquest cas, una de les peces que apareix en una de les seves darreres gravacions. Abraxas Sessions, el seu 14è disc, el seu nom, que ha editat a Alemanya, on ja té un segell discogràfic que aposta per les seves propostes. Gravat directament en el Teatre Abraxas d'Augsburg, d'Alemanya, amb Francesc Capella al piano, Anton Jol a la bateria, el contrabaix de Tom Warburton, el saxo Bobby Martínez. Aquesta formació de quintet es marca un treball que és un homenatge a Dizzy Gillespie, un dels grans revolucionaris d'aquesta música. Dedicat a Dizzy Gillespie, David Pastor, aquests Abraxas Sessions i aquest High Groove que ens porta directament des del Teatre Abraxas d'Augsburg.

0: Hi, this is Jane Monheit, and I just wanted to thank all of you Sit Jazz listeners for supporting jazz, supporting great music, and for listening to my records.
1: Al Sit Jazz de Víctor Uller tenim els millors col·laboradors.
2: Hola, sóc en Josep Travé i per aquesta setmana us volia presentar el tema Lulu's Birthday de Pere Soto. Ell és un guitarrista autodidacta, compositor i pedagog de Badalona. Ara fa un parell de mesos vam anar a fer una sessió d'enregistrament als estudis Sotrac Records amb el tècnic Adrià Vidanya. I d'allà en sortirà un disc que penjarem online. Entre les 6 cançons que vam gravar hi ha aquesta dedicada a la seva parella Lourdes. El disc es dirà Cooking i és un disc fet a duet amb el Pere Sató a la guitarra i jo mateix a la guitarra, i ben aviat el podreu escoltar, ja us dic, a totes les plataformes online. Pere, som amics i companys i fa molts anys que viatgem junts i hem gravat molts discos junts també. De fet, amb la seva formació Django's Castle del 2001 vam enregistrar 7 discs. A en Pere també li agrada altres estils com el free jazz, el bebop o composar peces simfòniques de caire contemporani. Ha viatjat arreu d'Europa, d'Estats Units i, recentment, també per Mèxic, on actualment resideix. Ha sigut trofeu del taller de músics i també ha escrit llibres d'harmonia i d'anàlisis de solos. Al llarg de la seva trajectòria ha col·laborat amb gent internacional tan potent com Dave Douglas, John Stowell, Dave Lippman o Lou Bennett, i amb gent del territori nacional com David Chirgu, Perico Sambeat, Albert Bové, Jorge Rossi, etc. etc. És un músic referent de l'escena barcelonina, de l'escena catalana i de l'escena internacional també, i tenim la sort de comptar amb ell i de que estigui entre nosaltres. És un musicasso i un pedazo guitarrista. Espero que us agradi i fins aviat.

Hola, sóc en Marc Ferrer, salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Uller. Avui vull compartir amb vosaltres un tema molt especial del meu darrer projecte discogràfic. El disc es titula Bluesology, publicat el passat mes de maig. El tema que us recomano es titula Bossa Nova do Marila. Que representa molt bé l'esperit d'aquest disc, on evidentment hi predomina el blues i el swing, però també temes com aquest de calma absoluta. En aquest disc compto amb els músics habituals del trio, que són Pep Rius al contrabaix, Olivier Roch a la bateria i jo mateix al piano, i és un tema escrit per Ray Evans. Aquest és un dels temes que sonaran el proper 28 de juny a la sala Jamboree 3, on a partir de les 7 de la tarda estarem presentant aquest disc titulat Bluesology. Us deixo amb aquest fantàstic tema titulat Bossa Nova do Marila, de la mà de Marc Ferrer Trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

de nou a tothom. Soc l'Enric Alegre, director de la Freddy Jazz Band i clarinetista i saxofonista i també col·laborador del programa de jazz Sit Jazz de Víctor Oller. Aquest cop la meva recomanació és un tema molt conegut d'un compositor contrabaixista nord-americà, un dels grans del jazz de tota la història, que es diu Charles Mingus. Escoltarem un tema que es diu Morning. Aquest tema no l'escoltarem interpretat per la seva banda, sinó que serà per la Freddy Jazz Band, en el qual jo dirigeixo, nascuda a Matadepera i consolidada al Vallès i resident de la Jazz Cava. Escoltarem aquest tema, l'últim disc que vam fer, el segon treball, amb solos de tenor de Jean Julià, saxo alt Quim Anglada i tota la banda de la Freddy Jazz Band. Espero que us agradi i que ho podeu gaudir.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui està carregada de groove. De la mà del saxofonista Eddie Harris, que espero que us faci ballar. Avui, doncs, per celebrar el Dia de la Música i el solstici d'estiu, escoltarem aquest tema original d'Eddie Harris, titulat Funkorama, del disc editat el 1975 i titulat

Billy James a la bateria, Rufus Reid al baix elèctric i Ronald Muldrow a la guitarra. Espero, doncs, que gaudiu d'aquest Funkorama d'Eddie Harris i que passeu molt bona revetlla de Sant Joan, i si és amb jazz, doncs molt millor.

0: Has escoltat Sig Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Josep Travé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons. Direcció i muntatge musical.

Ràdio Montornès 91.2 FM. La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès 91.2 FM.